ja els hi era la vida. Bé, d'aquí la Rosana, pues, perquè no podíem ser a música. I de vella m'incosta que fan tomar de nou. Et vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha de no se podia innovar, eh?